0: Arang-arang na ni Dagana, by Jigaw! Balagin ay basta kanunay!
1: Inaot pa unta na magpadayo ni.
0: Mau yun! Ano makabot din sa ito destinasyon? Laluoyang taklaw na ito kung nagangataon.
2: Red!
0: Ang lang tabi ah!
1: 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606! 606!